0: infantil primer cicle i ha introduït en el nivell de 0-1 anys i de 0 i de 1-2 anys baixar la ràtio a un alumne menys, que encara quedaria lluny de la proposta de la ILP de ràtios que va presentar el TPB o que és la mateixa que ha presentat ara el Ministeri als sindicats en la, a nivell estatal, no?
1: Sin embargo, para el director general de Centros Docentes de la Consellería, Jorge Cabo, se ha presentado una rebaja de ratios que es coherente y sostenible. Cabo denuncia que las que propone el Ministerio de Educación y los sindicatos ponen en riesgo el 60% de las plazas de 0 a 3 años, alerta de que mantener la oferta actual de plazas y aplicar esas ratios propuestas implicaría aumentar un 149% los puestos escolares existentes.
2: La propuesta que va a hacer la Administración va a ir alineada con la sostenibilidad del sistema. Eso hará que podamos dar respuesta, además, al resto de enseñanzas.
3: La Ventana Comunidad Valenciana. Radio Elche Cadena Ser 99.1.
4: Una puerta puede cambiar una estancia y una buena manivela cambiar una puerta.
5: En Servierrajes tienes cientos de opciones en manivelas y tiradores para dar personalidad a tu proyecto.
4: Diseño, calidad y asesoramiento profesional.
5: Descubre nuestras últimas novedades en servierrajes.com y en nuestra tienda en Polígono de Carrús, Elche.
4: Servierrajes, los detalles que marcan la diferencia.
6: ¿Pero dónde vas con tanta prisa?
7: A Mateu Inmobiliaria, voy a poner mi piso en venta y me voy de vacaciones.
6: ¿Y no te preocupan las visitas, llamadas o papeleos?
7: Para nada, de eso se encarga Mateu. Yo este verano a disfrutar.
6: Este verano desconecta de verdad. Vende tu casa con tranquilidad. Mateu Inmobiliaria lo hace realidad.
7: Mateu Inmobiliaria, tu tiempo para vivir lo mejor. Mayor del Plan 9, Elche.
8: Despide su tour gigante en Torrevieja. 15 de agosto, Brilla Torrevieja, único concierto en Levante. Entra en leivaentradas.com.
9: Vive experiencias inolvidables en el puerto deportivo de Guardamar con Iniciativas FIE.
10: Reserva tu excursión de motos acuáticas con monitor.
9: Disfruta de paseos por la costa en barco con o sin licencia.
10: Explora el río Segura en Calle Copa del Sur.
9: Y emocionate con nuestra banana y flyboa.
10: Servicio de invernaje para motos acuáticas y embarcaciones.
9: Iniciativas FIE, 683-112-500.
11: ¿Necesitas taxi? Con Radio Taxi Elche, ahora pedirlo es más fácil que nunca. Solicita tu taxi directamente por WhatsApp, sin descargar apps, sin registros y sin complicaciones. Añade a tu agenda el número 965 42 77 77. Cómodo, rápido y sin esperas.
3: Radio Elche, Cadena Ser. En la Ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
1: Y mientras sigue la investigación sobre las causas del incendio de la Vall d'Uixó que comenzó este sábado, todo apunta a que no fue por causas naturales, ya que se originó de forma simultánea y en varios puntos a la vez. De confirmarse, esta que insistimos es la principal hipótesis del Seprona, sería uno más de las decenas de incendios forestales causados cada año por la actividad humana, ya sea de forma intencionada o por negligencias. Hoy, Axioecologist Agro ha puesto cifras a este fenómeno para concluir que los incendios provocados por los humanos son los que queman gran parte de nuestro monte, así que es ahí donde deben poner el foco en prevención las administraciones públicas. El responsable de este estudio es Carles Arnal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buena vespre.
1: Estas cifras desvelan que solo el 20% de incendios forestales son por causas naturales como rayos y que en el caso de los grandes incendios, como este de la Vall d'Uixó, el 90% son provocados por los humanos. En cambio, Carles, en el informe denunciáis que no se actúa de manera prioritaria contra las causas humanas del fuego.
12: Correcto. Esas cifras son las cifras oficiales, no las nuestras. Y efectivamente, eso resulta que encara que la evidencia diu que la inmensa mayoría de los incendios los causem els humans, y he de dir ja que majoritàriament per negligències i accidents evitables al 100% si se dedicaren esforços, en la pràctica no se dedica el foco, no se posa el foco, la prioritat en evitar aquests incendis. I veiem que la immensa majoria dels diners que teòricament haurien d'anar a previndre, que s'ha d'entendre per evitar les causes, no van a evitar aquestes causes, van a parar a altres actuacions que només tenen sentit, si és que el tenen a posteriori, com per exemple fer tallafocs, fer neteges, que només poden actuar quan ja està el foc fora de control quan no s'ha pogut evitar, quan no s'ha fet la prevenció. O sigui, s'actua a posteriori i, a més, estem veient també el canvi climàtic i les mesures, lamentablement, també són superades pel foc amb gran facilitat. Per tant, el foco s'ha de posar en evitar els focs evitables.
1: Això t'anava a preguntar, perquè un altre dels punts que analitzeu és això, no? Que degut al canvi climàtic, qualsevol incendi, per xicotet que siga, pot cremar desenes de milers d'hectàrees i que la vegetació no és el problema per a que els incendis s'expandissin. Per què? Què ha canviat?
12: Bueno, primer que res, això ja ho sabíem i lamentablement no s'actuava antes. Va haver en l'any 94 uns grans incendis tremendos, més en el País Valencià, més i més intensos que els que estem patint, i entonces se van posar les piles en extinció i se va donar molta se va dedicar molt de diners i de mitjans i d'organització per la lluita contra el foc, i és innecessari, però la primera és la prevenció, i en prevenció no se va actuar, i la demostració la tenim en que hem comparat les dades que n'hi havien en els anys 70 o 80 del segle passat, i si comparem el número d'incendis que n'hi havien entonces i els que tenim en els darrers 20 anys, el número és pràcticament el mateix. S'ha millorat en l'extinció, però desgraciadament, quan les condicions són tan extremes, ni tan sols això ens salva de tindre moltes hectàrees cremades. I que en condicions extremes com aquestes, doncs hem de dir-ho, és que el foc se bota, tallafoc, se bota, igual crema, estem veient que s'han cremat zones quasi semidesèrtiques, com en Almeria. Deien els afectats que igual se cremaven boscos que diuen gestionats com no gestionats, boscos que tenien molta biomassa com els altres que en tenien poqueta. Però és que hem de comprendre que, a més, la immensa majoria dels focs, la immensa majoria en el País Valencià, el 77% no s'inicien en zones forestals, sinó en zones agrícoles i, bueno, en activitat humana. Amb això vull deixar ben clar que no s'ha de culpabilitzar els llauradors. El que s'han de fer és donar alternatives, per exemple, a la crema de restes agrícoles, que les hi ha, donar alternatives perquè no es vegin els agricultors ni ningú en condicions de posar en perill el medi ambient i al final les cases, els conreus, la vida humana. Això costaria molt menys, però molt menys que un quilòmetre de tallafocs.
1: És a dir, que els discursos estos que cada volta escoltem més de que la falta de neteja del bosc està provocant els grans incendis forestals, i aquests discursos no es sostenen amb l'experiència, no?
12: No se sostenen amb les dades que tenen que conèixer, o coneixem nosaltres perquè hem estudiat les publicacions oficials, els informes oficials, i els primers que ho tindrien que conèixer i saber bé i actuar en conseqüència són els tècnics forestals de les administracions i els responsables polítics de les administracions. Els incendis, això que se diu és un bulo, això que se diu és que els incendis és perquè hem abandonat la muntanya i tal. No, les comarques més despoblades no són les que més se cremen. La vegetació natural no es crema mai espontàniament. Ni la calor, ni el vent de ponent, ni la sequera, ninguna d'aquestes coses crema, no origina cap incendi. El que passa és que si s'encén un foc majoritàriament per causes humanes, per tonto que siga aquest foc, qualsevol foc se podrà convertir en aquestes condicions en un desastre. Per tant, la conclusió és evitem-ho.
1: Doncs Carles Arnal, membre d'Acció Ecologista Agro i responsable d'aquest interessant estudi, moltíssimes gràcies, i a veure si comencem a pensar en altra forma d'evitar els incendis forestals.
12: Moltes gràcies a vosaltres, i pensem que els mitjans de comunicació són essencials per mostrar la realitat, per donar les dades, per atacar els bulos que culpabilitzen els boscos, que culpabilitzen a altres coses. Lamentablement, la resposta està en regular millor, dedicar més recursos a evitar. I moltes gràcies.
1: Bona gràcies, vesca. Carles. Adeu.
12: Adeu.
1: Por cierto, hablando de los entornos naturales, parece que mucha gente no aprende. Hoy la entidad Sukerview ha denunciado hogueras y conductas incívicas en zonas de baño de Sumacárcer y Antella. La asociación alerta de que continúan las acampadas, la música alto volumen y el abandono de residuos en parajes del Xúquer, y pide más recursos. Nos lo cuenta desde Radio Sátiva Jordi Company.
13: No es una novedad. Pasa verano tras verano, denuncian desde Shukerview, incluso como pasa estos días, aunque haya riesgo extremo de incendios forestales. Pequeñas hogueras, abandono de basura, la música a todo volumen y estacionamientos indebidos. Josep Gómez, desde Shukerview, en Radio Xàtiva, reclama más vigilancia y coordinación entre las diferentes administraciones para evitar que estas situaciones continúen.
14: Tots els anys ens juntem també en el ajuntament i vegem què se va fer. I sempre passa el mateix, no? Se fan reunions en delegació de govern, se fan reunions en l'administració, que sí, que sí, que sí, però al final és que no, que no, que no. I passa un estiu, passa un altre, i sí que ens estem plantejant veure com ho enfoquem d'una altra manera.
1: Gracias, Jordi. Recordemos que tanto hoy como mañana el riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana es extremo.
15: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pues nos vamos pendientes de esa reunión del CECOPI en el incendio de la Vall d'Uixó, que debe estar a punto de terminar, y de las decisiones que se adopten se los contaremos a partir de las 8 en hora 25. En cuanto al tiempo, va a estar marcado de nuevo por el calor, que irá aumentando hasta el fin de semana. Este miércoles tendremos aviso amarillo por temperaturas que pueden superar los 39 grados en el interior de Valencia y el norte de Alicante. En la mitad sur puede volver el polvo en suspensión y en la costa temperaturas máximas de unos 32 grados. Luis Cifre ha estado en control de sonido. Nos pueden escuchar, ya lo saben, siempre que quieran y desde donde quieran, en la aplicación de la cadena SER. Sigue la ventana.